0: Aunque las elecciones autonómicas y municipales quedan en el horizonte de mayo, toda la maquinaria política y social está ya en marcha. Ayer fuimos testigos de la primera gran movilización de este ciclo y la presión en la calle no va a parar. Medio centenar de entidades ya preparan el siguiente asalto para el próximo día 26 con el lema de colapsar Palma contra la saturación turística. Muy buenos días, soy Cristina Requena, escuchas Herrera en COPE Baleares y te cuento que el pistoletazo de salida lo dieron a este domingo unas 10.000 personas formando una cadena humana de 3 kilómetros en defensa de Strength. Una jornada reivindicativa que en Campos dejó momentos de cierta tensión y reproches con la aparición de la alcaldesa del municipio en la protesta. Chisca, ¿por qué? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Vamos a explicar. Ayer 10.000 personas formaron una cadena humana de 3 kilómetros en defensa de Strength bajo el lema ni antes, ni ahora, ni nunca, Strength no se toca. ¿Cuál fue el argumento? Pues dicen que la gestión del parque de Strength vía decreto con la ley Omnibus supone un avance hacia la desprotección y que va a debilitar los planes ambientales. Se leyó un manifiesto exigiendo la retirada de la ley y alertando de que el nuevo marco jurídico está hecho a medida para llenar Strength de construcciones y usos turísticos. El malestar de las entidades radica en que la ley de proyectos estratégicos va a permitir cambiar la gestión del parque. Como alcaldesa de Campos, ¿puede asegurar a sus vecinos que con este nuevo marco jurídico no se va a tocar Strength?
1: Sí, li puc assegurar. No cambiarà res. De fet, seien que estima més Strength. O per no dir Strength, el que és la nostra costa som els campaners. I som els que realment volen que Strength no se toqui. Ben que dit, tot és per fer política i qui ho dirà d'això? Més que la balesa o més que la presidenta d'això, ho dirà Estens. Estens mos donarà la raó perquè veuran que Strength no se tocarà.
0: Alcaldesa, el ambiente político está ya, como decíamos, muy acelerado de cara a las elecciones de mayo. ¿Tiene el PP y los alcaldes un problema real de desgaste de aquí a las elecciones con la gestión del territorio y el turismo?
1: No tenim cap problema de desgaste. Nosotros simplement sempre intentem anar la veritat per davant i crec que això no és un desgaste. N'hi ha que sí que intenten fer desgaste polític, però jo crec que anem pel bon camí, sempre en la veritat per davant, sense insults ni mentides. N'hi ha que sí que estan molt nerviosos i empleen qualsevol arma política. Vull fer referència que Strength és de Campos, com tots sabeu, és poble de la presidenta i faltaria més que no començassin amb aquest tipus de política el poble de la presidenta del govern balear, Marga Proens, que en aquests moments està fent una gestió impecable.
0: A usted se la conoce por ser una alcaldesa que se implica personalmente en los conflictos del municipio a pie de calle. La hemos visto incluso yendo a negociar directamente con ocupas para solucionar esos problemas, ¿no?, vecinales. Ante quienes la acusaban ayer de ir a la playa a provocar o a buscar ese choque, ¿defiende que su aparición en esta cadena humana responde a esa misma forma que tiene de entender la política, estando presente donde hay un conflicto en Campos?
1: Mireu, jo com a balesa sempre dic el mateix. El municipalisme és una manera de fer política molt guapa, però també té les coses dolentes. Els bales i baleses sempre han d'estar a peu de carrer, ajudant en el bo i en el dolent. Ahir jo sí era a la playa, de fet anava en biquini, i me vaig voler acostar, no vaig fer res mal fet, a sentir el manifest a de vora els que l'estan llegint. No vaig fer res mal fent, ni vaig insultar, ni vaig dir res. Com a campanera i com a balesa, crec que tenc tot el meu dret a anar a les platges de Campos, d'on més filtraria. Ni vaig irrompir, ni vaig faltar respecte, ni res de tot això, però, evidentment, el sensacionalisme és el que ven. Evidentment, la portada ha estat la meva imatge amb el biquini, deixant un segon lloc les pintades que mos feren en els búnkers. Només diré una cosa, jo sempre hi seré, en veritat, per davant, per defensar el nostre poble i escoltant les opinions de venguin d'allà on venguin. El que no toleraré mai, i és el que estic rebent ara, són insults personals. Com tots sabeu, jo som Francisca Porqué Manresa, duc el meu llinatge amb molt d'orgull, amb molt, i rebre insults de gent que ja no són infants, despectius cap al meu llinatge, cap a la meva persona, això no ho toleraré. Qualsevol crítica política, sí, saps que sigui, però personal no. I seguiré fent feina per Campos, per el nostre municipi, per la Ràpita, per les Covetes i per allà on mai hem de menester. Sempre en soc cap ben alt, amb educació i respecte cap als altres. I desgaste, cap ni un.
0: ¿Qué quería trasladar exactamente a los manifestantes en ese momento? ¿Es simplemente que se acercó a escuchar? No tenía ninguna pretensión más allá.
1: No tenia cap pretensió, me vaig acostar, me vaig posar de veure's que estan llegint el manifest, tothom és lliure de fer la seva pròpia manifestació, de fet està autoritzada, malgrat nosaltres trobàssim que no era el dia indicat, ja que hi havia l'esclerosi múltiple, i se van concentrar quan començava la ràpida, no realment a lo que és la platja d'Estrenc, que està més allunyada. Però bé, era una manifestació autoritzada, no és competència nostra del contrari, tothom té dret de fer-la, i les diria que hi ha moltes maneres de tractar les persones. Jo vaig tractar bé, cosa que no vaig rebre mai tracte, però és igual, no passa res. Estic tranquil·la i faria el mateix, una i mil vegades. I sempre seguiré estant al costat de la gent, independentment de quin color duguin les ulleres.
0: Claro.
1: Sempre, per això som valeres. Jo no me dec una cadira, me dec el poble de Campos que tant estim. I vull recalcar que tenc un equip de govern que sense ells tampoc no seria res jo.
0: En sus redes, alcaldesa ha denunciado con dureza y con razón la aparición de esas pintadas en el búnker histórico de la playa, calificándolo de atentado contra el patrimonio de Estrenc. ¿Se sabe algo ya de la autoría y cree que esas acciones deslegitiman la protesta?
1: Sí, aquestes accions, realment, qui vol salvar Estrenc i qui el vol protegir amb aquestes accions, pues, fa que la protesta pues, no tingui cap sentit ni un. Evidentment, no se pot acusar directament una persona, ja que no hi ha càmeres, sabem que és un parc natural i no hi pot haver càmeres, però això són danys col·laterals d'aquest tipus de manifestacions. No vull posar, perquè no sabem ni sabrem mai qui és, però sí que puc dir que això són danys col·laterals a aquest tipus de manifestacions. Cosa que això haurem de llevar en sort del bé un altre pit dels campaners, pagant hores de la brigada i anant a fer net això. I jo agrairia als organitzadors d'aquesta manifestació, no dic que sigui culpa seva ni que hagin estat ells, però que seria un acte de solidaritat que anessin ells a llevar aquestes pintades, ja que ha estat danys col·laterals i ja trigà, han llevat bastant raó el que hagués pogut ser aquesta manifestació, perquè qui estima el patrimoni no el destrueix, qui vol salvar el patrimoni no tenta contra ell, això és el que ens van trobar ahir de matí a la platja d'Estrenc.
0: Pues Chisca Porqué, alcaldessa de Campos, muchísimas gracias por habernos atendido y por hablar siempre tan claro.
1: Moltes gràcies a vostès sempre.